0: Radio Galaxy, c'est la radio que j'écoute.
1: Per la Zuzita, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions zuzitanos, les dimecres maïti de 10 euros a 11 euros, les 17 maïti de 10 euros a 11 euros et les dimenges maïti de 7 euros à 9 euros.